0: 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 Abba, we hear Juma, we hear Sika, Ezekiel, Okazerade, Kaiseman, one when you call him, I wish you have a pa. Into Bomodia, no summon neighbor, no see me sit down, I'm Elijah. You could be a carman, Elisha, or Yeshira,
1: yes,
0: and Obama's me about we be being yow. So, seed 1500, ever since 20 cities. Come be among us here. 0245 0245 86 86 58 58 31 31. Omadia, nothing to see here. Make cows and all here and meet
1: the prophet.
0: Meet the prophet. Meet the prophet. Sunday, I say, with you, I feel that Obian better upon Papa Tuaso.
1: Tuaso.
0: Papa Tuaso. Papa Tuaso. Hello. Obian Masu.
2: You're nearby Helen.
0: Helen.
2: Atasigi.
0: Atasigi. Hey.
2: Helen Atasigi.
0: Helen Atasigi.
2: Yes. On a Sunday,
0: and I did Shia Ellen, and I did Shiano, but it be a Sumano, who yes, you kiss a demo to be beating you Kumuta,
1: amen.
0: But in Asia,
1: amen.
0: You are crying your crowd down,
1: amen.
0: Who yes, you kiss a demo,
1: amen.
0: Because amen,
1: amen.
0: 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0 see dine, a pair of chum de bia, Missy Diamano. Now, Baba saw on the table, then. What's the number of Moses here? 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 sit tight in here the enye me ma for here now so uwa e do chef from e no tell go so say na ba for the guy sit don't say there no go tie them o ka say me say obi yare a na ne kim ye so ko mu so for but o gba for ma so for ya wo ya but the man of God na so see the mom na ne ko na so here the Israel. Bomodia 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245